Ami, se m'ha excusat a si blas. Povi que està en festín, eh, qui capix. Torta no m'ha votat, m'ha competix. Esposa qui m'ha volut de ben amb me. Ja estem més mal de dir. Està fent-me anar pujar, té disfactors. Matges per tot el suor d'un amic. Aquí està, amiga meu, aquí la casa xosa.